0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escuto, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

teu, que és un ben i bien, que és un solar de dansar l'ai. Que fon li boteu, que és un ben i bien, que és un rendi de posar la mà. Presa per lo i vago, sembla un cote raro, i no moio que un sobzel perdido entre mar i cel. Omple a lo i cambo, sorro li vilatze, deixen lo ventiro, a un nubel no cuideu zantier.